0: El verano se acaba, pero aún tienes tiempo de pasarlo bien y despedir la temporada por todo lo alto. Los Closing te esperan. Sigue disfrutando de los mejores locales de ocio y entretenimiento del mundo. Sigue bailando. Vive tu isla. Busca y ama sus sabores. Escucha su música. Siente sus ritmos. Los establecimientos de la Asociación Ocio de Ibiza te invitan de nuevo a vivir y disfrutar de Ibiza con respeto y seguridad. Estamos cerca de ti. No pierdas tu oportunidad. Los Closing te esperan.
1: Queridos vecinos, soy Vicente Roche, alcalde de San Josep. Un año más, Cala de Bou y Port d'Estorrent vuelven a llenarse de vida y risas para disfrutar de nuestras fiestas, que como cada otoño, coinciden con la festividad del Pilar. Son dies per rebre homenatge en a qui vareu construir aquest barri amb el vostre esforç i per veure amb orgull com aquí mateix creix ja la tercera generació d'aquells que vareu ser pioners. Quiero agradecer de corazón a todas las asociaciones y voluntarios de Cala de Bou Port d'Estorrent que hacéis latir nuestros barrios con tanta fuerza. Sortigam a l'esquerrer i disfrutem d'aquestos dies compartint moments especials amb l'orgull de ser de Cala de Bou, de Port d'Estorrent i saber qui som. Salut per a tots, molts anys i bons.
2: Oye, ¿cómo lo tienes siempre todo tan limpio e impecable?
3: Fácil, Elite Cleaning Ibiza. Limpieza profesional, rápida y de total confianza. Cuentan con un servicio urgente 24 horas. Ideal para villas, barcos, restaurantes, comercios y comunidades de vecinos. También limpian toldos y tapicerías y ofrecen mantenimiento de negocios y viviendas durante el invierno.
2: Pues ahora que termina la temporada, les llamaré para la limpieza del cierre del negocio.
3: Elite Cleaning Ibiza, 30 años de experiencia a tu servicio. Aprovecha el final de temporada para dejar tu negocio o vivienda a punto y mantenerlo impecable durante el invierno. Llámanos al 624-012-427 o entra en elitecleaningibiza.es. Elite Cleaning Ibiza, limpieza y confianza todo el año.
4: Minutos, coincidiendo con la aprobación de la nueva regulación estatal para hacer frente a la actual crisis de la vivienda, nos vamos a fijar en una modalidad de arrendamiento que se ha consolidado como una de las principales alternativas para quienes no pueden acceder a una vivienda completa en Baleares. Los precios del alquiler de habitaciones se ha incrementado de media un 63% en los últimos 5 años en nuestras islas, hasta alcanzar los 650 euros mensuales de media por el alquiler de una habitación. Según los anuncios publicados en Idealista, refleja una oferta de 772 habitaciones en el archipiélago, concentradas principalmente en Mallorca e Ibiza. Los precios anunciados oscilan entre los 300 y los 1.500 euros mensuales. La distribución muestra que encontrar una habitación por menos de 500 euros se ha convertido en una excepción, mientras que la mayoría de la oferta ya se mueve en la franja de los 500 a los 800 euros. La diferencia entre la habitación más barata y la más cara alcanza casi los 1.200 euros mensuales. En algunos casos, el alquiler de una sola habitación en Baleares tiene un coste similar al de una vivienda completa en otras comunidades autónomas. Y en Ibiza el problema va mucho más allá. De la misión imposible de encontrar una vivienda, la opción que coge más fuerza es esta, es la de habitaciones en pisos compartidos. Y aquí también hay de todo en un mercado, el del alquiler de habitaciones, que presenta precios elevados y una oferta muy estacional. Radio Ibiza, Víctor Guerrero, buenos días.
3: Buenos días, y con un rango de precios no aptos para todos los bolsillos. Por ejemplo, en Ibiza Centro, una habitación en un piso compartido con aire acondicionado va de los 550 a los 1.100 euros. El precio se dispara hasta los 2.000 si está ubicado en la zona de Marina Botafoc. Lo más económico, en el barrio de Figueretas y en Playa de Embosa, donde las habitaciones disponibles van de los 800 a los 900 euros al mes, pero en la mayoría de los casos son contratos de invierno. Desde 1.100 euros encontramos habitaciones también en Sant Antoni o en San Carles, pero en misión imposible si la búsqueda la centramos en Santa Eulàlia o San Josep, donde nada baja de 1.500 euros por habitación. Esto es lo que encontramos en plataformas digitales, porque aquí no hay datos oficiales. De hecho, el sindicato de inquilinas reconoce que tienen esta tarea pendiente. Daniel Granda, su portavoz, afirma que a falta de números oficiales, los problemas por el alquiler por habitaciones son los más frecuentes que les llegan.
5: Es un trabajo que tenemos pendiente de hacer desde el sindicato, pero como solemos ser tan poquitos, Los últimos casos que nos han ido entrando siempre han sido alquiler por habitaciones o de temporada. Al principio, cuando nosotros empezamos por allí, por 2019, lo que veíamos eran muchos casos de gente que tenía alquileres de larga duración, pues que se, pues que estos alquileres se cortaban, y poco a poco, gradualmente, los casos que nos han ido entrando siempre han sido o falsos alquileres de temporada o casos de alquileres de habitaciones.
3: El volumen exacto de anuncios varía diariamente, pero actualmente la oferta en los principales portales inmobiliarios es muy reducida en comparación con la altísima demanda de la isla. Apenas medio centenar hemos encontrado en Idealista y media docena de anuncios en Fotocasa. Ahora el mercado se mueve a través de grupos en redes sociales o incluso en WhatsApp, que ya se han convertido en canales imprescindibles si buscas una habitación en Ibiza. También Telegram, donde hay canales como Living in Ibiza, el más masivo, que cuenta con más de 40.000 miembros y es un hervidero diario de mensajes de particulares que buscan compañeros de piso o subarriendan habitaciones o incluso camas.
5: Desde el 2021 en adelante, la oferta sí que hemos notado que se ha reducido muchísimo, y la única forma de encontrar un alquiler asequible pues es eso, es en cama, habitación o por temporada de invierno. Porque luego en verano pues ya sabemos que esos alquileres se reconvierten a habitaciones para trabajadores o duplican o triplican precios.
3: Y esto con un problema añadido, y es que la gente es consciente de las exageraciones de dinero que se están pidiendo o las condiciones abusivas o ilegales en muchos casos que se ofrecen. Así que es incluso difícil saber con quién se está hablando ni conseguir un teléfono móvil fiable. Ahora, al problema de la vivienda, a los excesos y a las peticiones descabelladas, se suma también el riesgo de ser víctima de una estafa inmobiliaria.
4: Gracias, Víctor Guerrero, desde Radio Ibiza. ¿Y qué dice el Real Decreto en cuanto a estos arrendamientos específicos? Entre las medidas concretas, en el caso de alquileres de temporada, será necesario que el arrendador justifique la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario. Además, por lo general, el alquiler de temporada tendrá una duración mínima de 31 días y una máxima de 12 meses. En el caso de que se encadenen más de dos contratos de temporada, estos se van a convertir automáticamente en un alquiler residencial con todas las garantías de duración, prórrogas y actualizaciones. Y cuando se trate de alquiler de habitaciones, la suma de todas las habitaciones alquiladas no podrá superar la renta que se aplicaría para alquilar la vivienda completa en zonas de mercado residencial tensionado. Y ese es uno de los puntos más importantes, mercado residencial tensionado. Vamos a analizar esta propuesta con Miguel Ángel Mas, que es abogado y socio del despacho DMS Legal. Muy buen día.
6: Buen día.
4: Hasta ahora, hasta la llegada del nuevo decreto aprobado por el gobierno, ¿bajo qué legislación se ha venido desarrollando este tipo de arrendamientos?
6: Aquest arrendament d'habitacions no estava regulat dins la llei d'arrendaments urbans, a l'AU. I, per tant, s'havia de regular pel Codi Civil, que és una norma del segle XIX. La LAU és una norma més moderna, de l'any 94, que s'ha anat reformant, que té un caràcter intuitiu. Intuitiu vol dir de protecció de l'inquilí, no? És a dir, estableix unes normes mínimes que s'han de complir, sí o sí, qualsevol contracte, per protegir l'inquilí i que pugui desenvolupar la seva vida, no? Està pensat, per exemple, que si una persona va a viure un lloc, per exemple, tingui i vol escolar els fills, pugui tenir un mínim d'estabilitat per tal que no hagi canviat cada any d'escola, no? I, per tant, s'estableix un mínim de 5 anys, no? Igual que el sument de renda està limitada, la durada, bueno, una sèrie de normes que protegeixen l'inquilí, que sí, està pensat per a l'au dels habitatges, però no en el dret d'habitació fins ara.
4: I ara, bueno, el Real Decreto Ley reforma esta ley de arrendamientos urbanos y lo que busca es introducir obligaciones que, de alguna manera, terminen con el fraude en el alquiler de habitaciones. ¿Qué permitía la legislación anterior en estos casos, en el caso de arrendamientos de habitaciones? ¿También incluye nuevas obligaciones para el alquiler de temporada?
6: Bueno, és a dir, el que ha fet aquest decret, això era una reforma que feia mesos que estava tramitant en el Congrés i ara l'han inclosa dins aquest decret per tal que provi de forma imminent. Bueno, de fet, ja està en vigor. Aquest decret el que fa és considerar el lloguer d'habitacions com un lloguer d'habitatge, és a dir, té la mateixa consideració i, per tant, passa a regular-se per Salau. I això té conseqüències en quant a amb moltes normes de Salau que protegeixen, especialment en quant a la durada és contradurada a la mateixa, un mínim de 5 anys, encara que se pati per un any, se pot ser fins a 5 anys, en les mateixes pròrrogues, que poden ser 3 anys més, no? I també estableix unes limitacions en quantes en el preu de lloguer. Estableix un preu de limitacions en el preu de lloguer, establint que la suma de lloguer de les habitacions no pot superar mai el conjunt de l'arrendament unitari. Tot i això, hem de matisar que això està clar per les zones tensionades, però les zones tensionades no està clar com s'ha de regular. Hi ha com un... que no hi ha cap zona declarada tensionada. I, per tant, aquest límit a l'augment de la renda en aquest moment jo diria que no se pot aplicar.
2: Claro, es que lo especifica, dice el texto del nuevo decreto, cuando se trate de alquiler de habitaciones, la suma de todas las habitaciones alquiladas no podrá superar la renta que se aplicaría para alquilar la vivienda completa, y especifica en las zonas de mercado residencial tensionada, o por lo tanto las que estén fuera, como es el caso de Baleares, ¿quedaríamos fuera de esta nueva legislación?
6: Sí, jo entenc que sí, que no seria aplicable. En principi, de tota manera, tot vagi... Queda per dir que és una primera aproximació que fem a la llei. És una llei complexíssima, el decret té més de 100 folis, i per tant estem estudiant el tema, no? Però jo diria que sí. És a dir, actualment el lloguer d'habitacions ja se fa dos tipus. Un, que tu llogues un operador, i aquest operador ho subarrenda, no? Aquest supòsit estaria complet dins la llei, perquè tindríem un contracte de referència, que és el contracte entre l'arrendador i l'operador, no? I per tant, si aquest després de subarrenda no podrà pujar mai més enllà del preu que hi paga l'arrendador, per tant, aquest tipus de contractes desapareixeran, perquè no té cap sentit econòmic, i l'altre, que és el propi propietari que lloga les habitacions. Aquí, com que no està de la zona tensionada, seria de més difícil d'aplicació. També és cert que és un contracte de molt més complexitat de gestionar per part d'un propietari, perquè ha de gestionar diversos contractes, diversos serveis, i és una primera lectura que faim de tema.
2: Sí, de totes formes, esta medida que yo creo que, bueno, efectivamente habrá que leer la letra pequeña, ¿no? Y hay muchos datos de este nuevo Real Decreto que, bueno, pues que todavía nos queda por analizar. Pero en el enunciado dice: todas las habitaciones alquiladas no podrán superar la renta que se aplicaría para alquilar la vivienda completa. Pero claro, teniendo en cuenta que no estamos hablando de zonas tensionadas y que el precio de la vivienda está sujeta al libre mercado, claro, aquí, ¿cómo se pone el límite? Al final podría subir el precio total de la vivienda, ¿no? Para subir el precio de las habitaciones, que es lo que viene pasando hoy en día, únicamente el arrendador lo que tendría que hacer es subir el precio de la renta total.
6: Correcte. És a dir, clar, quina és la voluntat del legislador? Diu, perquè sempre hem d'anar a la ràtio, la llei. Diu, la suma de les rendes que se paguen per cada habitació no podrà ser superior a la suma de la renda que se pagaria si s'ha llogat tot l'habitatge, no? Que és lògica. Però quina és la renda que se pagaria per l'habitatge?
2: La que pone l'arrendador en el momento, claro.
6: Clar, però, és a dir, objectivament, tu tens un pis i el vols llogar per habitacions. Quin és el límit que tu tens? Si estàs en una zona tensionada, tens un índex de referència que estableix la llei estableix el màxim de la quantitat que tu pots llogar, i està clar. Però si no tens aquest índex objectiu, quin és el preu de lloguer de tot el pis? No està fixat el mercat. I com se fixa el preu del mercat? Saps? Aquest és el problema. N'hi ha que parlen de que si hi ha un contracte anterior, han d'anar a ser contracte anterior. Bueno, això no ho diu la llei, i jo no crec que se pugui dir això. Però mos trobem amb aquest buit. Vull dir, que no pot ser superior. Clar, quin és el preu superior? Si som una zona declarada tensionada, està clar quin és el preu superior, però si no està zona declarada tensionada, no sabem quin és el preu de lloguer d'aquell pis en aquell en concret, perquè això no està determinat. Aquest article en concret.
2: Y en el caso de... Le quiero preguntar también por el caso de los alquileres de temporada. Dice el Real Decreto que será necesario que el arrendador justifique la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario, y además el alquiler de temporada tendrá una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses. Se acaba con esta medida el alquiler por semanas o incluso por días.
6: Bé, la voluntat de l'ajudador a lluitar contra el frau en el rendiment de temporada. Les arrendes de temporada estaven contemplats a Salou i era possible fer-los. Està pensat, imagina que una persona que s'hagi desplaçat per motiu de feina en una altra comunitat autònoma i hagi d'estar allà 4 mesos o 5 mesos. Està pensat per aquests supòsits, no? I per tant, no tenen aquestes obligacions i limitacions en quant a la durada. Per exemple, un arrendament d'habitatge, la durada són 5 anys, sí o sí. I si és una persona física, són jurídica, són 7 anys i tot. Que una renda de temporada es va pactar per 30 dies, per 6 mesos o per 12 mesos, no? De temporada, per menys d'un any, no? El problema és que moltes vegades el que se feien era s'encadenaven a renda de temporada de tal manera que el propietari podia decidir quant o no prorrogar el contracte, encara que en realitat pogués ser un lloguer d'habitatge. Aleshores, què fa la llei? La llei reforça la causa, és a dir, s'ha d'explicitar clarament que és una renda de temporada, s'ha de quedar clarament reflectit en el contracte, i si no queda reflectit, la càrrega de prova correspon a l'arrendador. I estableix, llavors, en quant a la durada, que se pot tornar a fer un altre contracte de renda de temporada, però que si et cedeix si en el cas que sigui de més de 2 anys, ja se converteix directament en un arrendament d'habitatge. I, per tant, la durada serien 5 anys. És a dir, se tracta de intenta posar límits a l'arrendador a que s'usi la renda temporada per evitar la durada mínima dels contractes de renda d'habitatge.
7: Sí, este es uno de los puntos, ¿no? En el caso de que se encadenen más de 2 contratos de temporada, estos ya se convierten de forma automática en alquiler residencial.
6: Mira, saps l'article 5, que estableix que els arrendaments turístics, l'arrendament no pot ser superior als 31 dies. En canvi, de temporada ha de ser superior en els 31 dies i no pot arribar a 12 mesos. L'article 9 bis. L'arrendament turístic està pensat amb idees que sigui per poder llogar-lo per un màxim de 31 dies a subjecte de que pugui qualcú passar una estada turística a Balears, no? I s'arrendament i llavors és la legislació autonòmica. En canvi, l'arrendament temporada està pensat no per destí turístic, sinó per qualcú que necessita viure un territori durant una temporada superior a 31 dies i màxim de 12 mesos, que es pot prorrogar 12 mesos o més, no? Per tant, la finalitat és diferent i la regulació és diferent i no té la mateixa protecció. Un arrendament temporada té una protecció, està regulat dins l'AU, té un caràcter intuïtiu, el que hem comentat, en cap finalment turístic, un turista no té la mateixa protecció que un que fa un arrendament de temporada i se regula per la normativa turística de les comunitats autònomes. La principal novetat que introdueix la llei en relació amb l'arrendament turístic és l'augment de... Bueno, és a dir, sí, va, no? Que fins ara, si tu prestaves els propis serveis d'hostatgeria, propietari, no havies de pagar IVA, i ara, com a mínim, has de pagar un 10%. Que no et s'hi va estàndard, que si va estàndard, si un va comprar un calçó, unes sabates, o és un 21%, en canvi, per IVA turístic és només un 10%.
7: Esta es una de las cuestiones, porque es verdad que en el hemos intentado analizar el grueso de este nuevo Real Decreto, pero desde luego hay muchas medidas, ¿no?, que tienen un impacto importante en Baleares, como es el caso de lo que afecta al arrendamiento de las habitaciones, porque realmente se está convirtiendo en una alternativa para muchas personas, muchas familias que no pueden conseguir alquilar una vivienda. Y lo que hacen es el arrendamiento de estas habitaciones. Claro, la preocupación ahora es si no podemos, si no se declara zona tensionada, este Real Decreto no se va a poder aplicar, este punto en concreto. No sé si ha podido revisar las 100 páginas del decreto, pero ¿se ha encontrado con este freno en muchos de los puntos del nuevo Real Decreto? ¿La condición de que Baleares sea declarada finalmente de zona tensionada?
6: Sí, afecta bastant de punts, no? Vull dir, en quant a beneficis fiscals, en quant a límit d'augment de l'IPC, en quant al límit de pròrroga dels contractes, sí, evidentment té una repercussió, sí.
7: No,
6: per exemple, l'Ajuntament no pot muntar CIBI en els pisos turístics, vull dir que tot això, sí, també té...
7: En el apartado de beneficios fiscales, que es una parte muy importante, beneficios fiscales para aquellos que pongan los precios del alquiler en lo que se considera un precio más asequible, no podrían beneficiarse los que alquilan en Baleares por no ser zona, por no ser declarado zona tensionada. ¿Esto desaparece de las medidas aplicables en Baleares?
6: Sí, se rebaixa l'IRPF més alta, sí, no és aplicable, no? Mm. I tampoc no és aplicable l'obligació de posar índex de referència en els denuncis. I ara també s'estableixen que els denuncis de lloguer han de tenir un mínim, no? Per exemple, s'ha de posar el preu de referència, s'han de posar també si són gran tenidors o no, no? I, per exemple, això que s'ha de posar preu de referència no és aplicable als Balears, no? Tampoc han d'aplicar recàrrecs de civil en els pisos turístics perquè no és zona tensionada, sí, així és.
7: La declaració de zona tensionada terminarà passant. Al final estamos no pudiendo beneficiarnos de medidas tanto para los arrendadores como para los arrendatarios, de medidas que incluye este nuevo Real Decreto, y que nos quedamos fuera las islas porque no se cumple con esta declaración. Desde el gobierno lo tienen muy claro. De hecho, lo último que sabemos con respecto a este asunto es que votaron en contra las derechas en el Parlament, Partido Popular y Vox, contra que los propios ayuntamientos puedan decidir si declaran o no tensionada sus municipios. Esta es la postura muy clara de este gobierno, pero nos deja fuera de muchas de las medidas que incluye el nuevo Real Decreto. ¿Terminará por declararse zona tensionada Baleares, cree?
6: Bé, això dependrà de les majories polítiques que puguin derivar-se en el Parlament. Actualment no hi són. Són tensionades ni a Catalunya, País Basc, Navarra, Astúries i Galícia. No cal altres comunitats autònomes. El que sí que és evident és que són davant una situació de crisi habitacional, i en el meu entendre serà necessari trobar pactes i consensos per limitar sus econòmic de habitatges, no? I això necessitarà aquest pacte social. Pots dir, està clar que avui en dia els habitatges produeixen uns superàvits econòmics i tant, per exemple, de lloguer turístic, molt evidentment, no? També altres tipus de beneficis que se'n deriven, i tot això serà un pacte social per posar aquests límits, no? Jo no sé si una hiperregulació del mercat de lloguer és el més el que ens pot dur a solventar això. Jo me deman què és el que ha canviat del 2015 ençà, des del moment del 2015 ençà, que no hi havia tota aquesta problemàtica de lloguer turístic, de l'habitatge i tal, de lloguers, què és el que ha canviat a Balears i tot el món, i perquè no estic segur que sí, jo crec que el decret aborda les conseqüències, però no sé si aborda les causes de tota aquesta estructural de bon som, no? Però bueno, això és un tema ja més aviat de més consideració filosòfica.
7: Sí, bueno, es que desde luego, claro, abordando las causas atajaríamos el problema que nos ha traído hasta aquí, pero claro, es que las consecuencias son en este momento tan graves y tan urgentes que de alguna manera lo que está exigiendo la población que no puede vivir en una comunidad como la nuestra es acabar con estas consecuencias. Las consecuencias es vivir familias enteras en habitaciones a unos precios desorbitados, vivir en caravanas, los asentamientos crecen en la ciudad, en fin, y familias que no llegan a fin de mes por el pago de una hipoteca o del precio de un alquiler de la vivienda. Por lo tanto, las consecuencias hay que abordarlas también de manera urgente, más allá de ir al origen, ¿no?
6: Perdona, així és que s'ha d'anar a la situació d'urgència emergència que tenim ara. Però, per exemple, la mesura d'establir una pròrroga forçosa per 2 anys, l'únic que fa és que el govern d'aquí 2 anys tingui problemes a taula. És a dir, si no entres en els temes estructurals a causa, no?
7: Sí.
6: Per tant, és veure que aquesta emergència és intolerable que el que està passant, però no basta això, s'ha d'anar en el fons del problema, no? Vull dir que ens hem de durar i pensar en per què hem arribat aquí i com hem d'arreglar això, no?
7: ¿Usted por qué cree? ¿Dónde pondría usted esa medida? ¿Dónde ubicaría usted la causa y desde dónde habría que afrontar este problema? Si hablamos de una manera más estructural, como dice.
6: Jo crec que és bo que hi hagi un mercat un mercat de lloguer que funcioni, que doni seguretat jurídica als propietaris i que sigui hàbil, no? Vull dir, és bo i necessari. I que aquesta hiperregulació no sé si ajuda tot això, no? Això per una banda. Per altra banda, me deman, jo me faig una pregunta, dic, com és, què és el que ha canviat del 2015 ara? Què és el que ha canviat a Amsterdam, a Barcelona, a Balears, a Eivissa, a Madrid i a Nova York i tal? Què és el que ha canviat? El que ha canviat és que tots volen viatjar i anar a lloguer turístic més econòmic. Això és el que ha canviat, no? Al meu entendre. No només això, però això és important, no? Clar, fins i tot hi ha molta gent que compra habitatges per fer lloguer turístic.
7: Sí.
6: I clar, si tu fiques molta pressió i fas una hiperregulació en el mercat de lloguer, per exemple, el que han sonat tensionades i tal, que realment és molt farragós intentar entendre tota aquesta legislació, el que fas és que el propietari fugi d'aquest mercat i se vagi a un altre mercat que pot ser més lucrós o que no quedi tanta problemàtica, no? Clar, no sé si això és l'única causa, però jo sí que veig que és un tema que és important, que haurien de valorar, no? Perquè tots volen viatjar, tots viatgem, no? Tots som incongruents i tots, i molta gent no viatja a tot el, sinó que va, bueno, a cases particulars o lloguer turístic, no? I clar, aquestes cases no se dediquen després a l'habitatge, no s'hi dediquen, no? Perquè tenen altra finalitat, no? No només això, no? És a dir, però, clar, el lloguer turístic també provoca un boom econòmic. Aquest boom econòmic necessita de gent per tal que pugui mantenir els habitatges, perquè pugui fer les reformes, perquè llavors es pugui atendre en els supermercats, en els bars, en els nou turistes, i això suposa un important augment de població que també a la vegada necessita més habitatges, no? Clar, jo crec que és un tema molt rellevant, el que ha passat des de les darreres dècades, no? Que ha sigut un canvi important que hauria de moure's molt una reflexió, no? I no fer legislacions en calent, que jo crec que no en calent, ja fa moltíssima pena, és una desgràcia el que li ha passat, ningú amb 87 anys li ha de passar això, però no poden legislar en calent, sinó sobretot han d'analitzar les causes, no? Què està passant? Perquè si no, sempre en tirem la pilota cap endavant.
7: No, y es verdad lo que dice sobre el alquiler turístico, pero aquí se han tomado medidas muy contundentes. De hecho, está prohibido el alquiler en pisos y ya no se conceden más licencias para viviendas unifamiliares para alquilar a turistas.
6: Bé, ja la veritat és que no controlo la estadística. No sé, sí que sé que aquesta norma, suposo que deu ser molt difícil lluitar, però tot passejant per Palma o per Eivissa, hi ha molta gent que van amb aquestes petites maletes turístiques, no? I això, clar, com ho controles, no? És a dir, suposo que, és a dir, no, és molt fàcil dir-ho, eh? Jo crec que a Eivissa, per exemple, estan lluitant, però s'han d'anar a compte d'això, estan lluitant, però és molt difícil dir-ho, no? És a dir, però crec que jo enfocaria, o faria una reflexió sobre aquest tema, no? És a dir, veurement, com ho hem de fer, com hem de conviure, com, és a dir, quins límits s'han de posar, no? És a dir, perquè jo crec que això és un tema no menor amb aquesta situació que ens trobem.
7: No lo es, seguramente no es la única causa, no lo es, pero desde luego es una y muy importante, y efectivamente prohibir el alquiler turístico no está impidiendo que se siga propagando a nivel irregular, ¿no? Hay mucho alquiler turístico ilegal y es verdad que, bueno, pues que las administraciones tratan de combatirlo, pero es verdad que es muy evidente, ¿no? Miquel Àngel Mas, advocat i soci del despatx de Maestà Legal, moltíssimes gràcies per aquests minuts. Molt bon dia.
6: Bon dia.
8: Radio Eivissa, Cadena SER.
9: El turismo familiar también es una oportunidad para las empresas de Eivissa. Eivissa Family Moments es el nuevo club de producto impulsado por el Consell de Eivissa y los 5 ayuntamientos para reunir y dar visibilidad a la mejor oferta familiar de la isla. Alojamientos, restaurantes, empresas de actividades, espacios culturales, eventos, rutas y otros servicios pueden incorporarse a un sello que reconoce su especialización en el segmento familiar y su compromiso con la calidad, la seguridad, la inclusión y la sostenibilidad. Adherirse significa formar parte de una oferta turística organizada, diferenciada y preparada para recibir a las familias que eligen Ibiza para disfrutar de sus vacaciones. Si tu empresa ofrece productos o experiencias para disfrutar en familia, queremos contar contigo. Infórmate y solicita tu adhesión en ibizafamilymoments.es. Es un mensaje del Consell d'Eivissa.
1: Estimats veïns d'Escubells, som en Vicent Roig, alcalde de Sant Josep. Ja tenim aquí les nostres festes de Santa Teresa, uns dies per sortir en el carrer, recordar les nostres arrels, la història del Pare Palau i posar en valor la força de la nostra gent. Vull agrair de tot cor a totes les associacions el vostre esforç incansable per mantenir viu el batec i l'esperit, òbviament reivindicatiu, del nostre poble. Retrobem-nos a la plaça, disfrutem d'aquests dies junts, fent poble i compartint l'orgull de ser d'on som. Salut per tots! Molts anys i bons, Escubells.
10: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granel a 2,79 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Restaurant Sacaleta, 38 años formando parte de la historia de Ibiza. Cuando el verano llega a su fin, la magia continúa. Hasta finales de octubre disfruta de cenas bajo las estrellas, las notas de un piano y el encanto de las noches mediterráneas. Y durante todo el año descubre una Ibiza más auténtica y tranquila, siempre alrededor de una buena mesa. Sacaleta, mar, tradición, producto y momentos para recordar. Restaurant Sacaleta, abierto todos los días del año para desayunos, comidas y cenas. Reservas en el 971-187095 o en sacaleta.es.
11: ¿Qué necesitas saber? ¿Cuándo y dónde? En radioibiza.net tendrás cómo. Toda la información y el entretenimiento de Ibiza a un solo clic. Radioibiza.net.
7: Y así llegamos a la 1 de la tarde, boletín informativo, y enseguida regresamos.

0: Buenas tardes, mallorquinistas. Mallorca, Las Palmas, y Las Palmas volvieron a sonar. El guanyar, efectivament, fa riure. I vàrem assistir ahir, som molt segurament, en el partit més complet del Mallorca el que duim de temporada. També és vera, això sí, que els canaris, moltes baixes, varen ser un rival molt fluix. Mira si tenien baixes que varen tenir que posar de porter un jugador de l'Elche, vestit de blanc amb una franja verda en espit. No li va dir que sorti que hi ha la sessió, perquè ho deia la camiseta darrere, caro. El partit va tenir un grapat de bones notícies per mallorquinisme i qualcuna sorpresa. En John Donald Chute allà, conyo, té pinta de jugador molt aprofitable, complidor de lateral i mig centre. En Valiant i en Raillo, diguin lo que diguin, són tot un lutz a segona divisió. I més segurs que Sancor Seguros, patrocinador d'escutre de repartit de Messi en Argentina. I en Alberto Moreno, que m'adeix d'en Alberto Moreno, té un aire en el major dels morancos. 34 anys. Va arribar amb un estat de forma com el del Larín. Però mos han bastat poc més de 100 minuts en dues jornades per saber que segurament és el millor lateral esquerre que han tingut des d'en Pere Vidal-Estupiñán. Bon partit també d'en Antonio Sánchez a la base del migcamp. Moment brillants i gran gol d'en Pablo Torre a su 0 o d'en Alex Sala en el 2-0. Allò no va ser un remat a porta, allò va ser un passe a la red, sobrat de classe. Passa endavant també d'en Josep Cerdà i Adrián Liso. Bé, Liso un centímetre més endavant, que li va costar un fora de joc per no retear-se estupent. I li va costar també un gol en el Mallorca. I en Adrián Fuentes, què me direu d'en Adrián Fuentes? Per moments com a torpon, però bestial en els seus highlights. Amb un altre gran gol, quin bou. Això sí, molt va fer passar pena quan se va estampar amb violència contra el poste de la porteria de Las Palmas. Jo tenia por d'una greu fractura, i així va ser. Fractura del poste, però el baixa passa, visti. La pitada de sort baixa se l'en va dur Las Palmas quan se retressava per votar a s'enxerquiar de gespa de som, però tu d'ella mai ja se forrarà en la factura. Aviat hauran de sortir en gorros de natació els jugadors. Però Las Palmas no sortia perquè el seu delegat deia que era una hora menys en Canàries i no havia adelantat el rellotge. Pobre home. En resum, tres punts molt importants per retear distàncies en l'accent directe i seguir allà dalt. Això és molt llarg. Ara afrontarem dues jornades fora camp, sense cap dubte el nostre taló d'Aquiles, Eibar i Leganés. Diuen que si vols pujar a primera has de guanyar a Ipurua, paradigma de la segona divisió. El Mallorca a la fi va jugar millor, esperem que això tingui continuïtat. A banda que va, però no me voldria oblidar, me voldria despedir dels meus amics balearicos, que no varen poder guanyar en el nostre filial. L'any que ve, si en cas, els enviarem, jo que sé, el Mallorca C o el nostre infantil, a veure si així tenen una alegria, cago en Déu. Quan deia que els mallorquinistes tenim molta desgràcia, som patidors, pens amb ell i se m'espassa. Salut, amics, alegria, i visqui el nostre Mallorqueta sempre.
1: Mañana hablaremos mucho más de ese derbi entre el Atlético Baleares y el Mallorca B, que terminó con empate a 2 en nuestra sección de bota de bronce. Y no quiero terminar sin hacer mención también a la gran actuación de Izan Guevara, que aprovechó una dramática avería de Alex Screech en la penúltima vuelta del Gran Premio de Indonesia para ganar y ponerse a 5.5 del liderato, con lo que queda ahora mismo en Moto2. Así que hay que estar muy pendientes de Izan Guevara porque podría ganar el Mundial de Moto2, de motociclismo. Ahora mismo el líder es Miguel Gas. Dicho esto, enseguida llegamos a las 4 de la tarde. Llegan los servicios informativos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a partir de las 3:20 aquí en Ser Deportivos con toda la actualidad del deporte. Nos marchamos con Juan Andrés Sánchez en el control técnico. Les habló Pedro Morla. Hasta luego.